104.7 Ideal FM. Si suena en Ideal FM, se va a pegar, se va a pegar, se va a pegar. De que se pega, se pega.